Allez, t'es là, tu vois, que t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es Primero, y me inhale ya, y ni ni chis picanchis, o el rico na panay con, y ya pa chile ya está más icona, y ya más icona. Ni muy kichis ya, ¿cómo estamos en el frente a la presencia de Dios? Aquí ya en chucamun chis guata con ampunche y una pasasin. En allá está rico, bueno, que hay pa chia picaos a nanchis kamak, y me imana pues lo anan chis kuna pues avanza con chumanachu. Y me inhale ya en kamusha en kichay kamakarek, o atan chis kuna avanza era kapun. Idas pisay piña kapos kampa kail ekipiña kapos yo akin pa ka wakin ko kuch iyara kair kikuna yara karan ko wakuna kuna wainan ya sipas ni kapos yanko manan tiempo kuna kachelia chuka yan hay que aprovechar los tiempos hermanos lo importante Dios ta iten chispa kña opa kempe alinka ita ya chasun ya la justicia de